Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música.

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Manya.

0: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí. Els matins del cap de setmana, sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. Amb Jordi Roques.
2: Bon dia, amics sardanistes. Ben trobats a l'antena de Nova Ràdio Lloret a la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Comencem amb l'audició del proper dissabte dia 11 a la plaça de la Vila de Lloret, que anirà a càrrec de la Flama de Farners. I la primera sardana que interpretaran serà La ballarina i el soldadet de plom. És del mestre Francesc Assú. I la podem escoltar per la mateixa cobla Flama de Farners, d'un concert en directe a Santa Coloma.

Hem escoltat per la Flama de Farners, la Ballarina i el Soldadet de Plom, sardana del mestre Francesc Assú, gran sardana del mestre Francesc Assú, diria jo. Seguim endavant. Avui no tenim cap aplec gironí a la vista. Us proposem un viatge musical a Tossa, tot recordant que ha sigut aquesta passada setmana la seva festa major. La festa major d'estiu de Tossa és la Diada de Sant Pere. Per tant, iniciem aquesta singladura tossenca amb la sardana del mestre Salvador Bonet, Sant Pere i Sant Pau, que podem escoltar per la Cobla Popular.

La Cobla Popular ens ha interpretat Sant Pere i Sant Pau, sardana del mestre Salvador Bonet, en una gravació històrica. I com no pot ser d'altra manera, tot se'ns va omplir d'alegria aquests dies, com ens indica la sardana del mestre Josep Maria Noviola, Alegria a Tossa, que escoltem per la Cobla, la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens ha interpretat Alegria a Tossa, del mestre Josep Maria Nubiola. I tot seguit de la festa major han celebrat també la festa de la Mare Déu del Socors, a la que el mestre Siegfried Galbany va dedicar una sardana a la Verge del Socors, famosa ermita que trobem al centre de Tossa, que escoltarem de la mà de la principal de la Bisbal.

per la principal de la Bisbal hem escoltat a la Verge del Socors, sardana del mestre Siegfried Galvany. Tot plegat ha acabat amb ses nou sardanes i el vals de Gixanet, final de festa espectacular que compta amb el toc en a córrer, interpretat 9 vegades i ballat de l'ermita del Socors fins a les peixateries, amb les 9 sardanes curtes entre cada tram del toc en a córrer. Festassa tossenca. Escoltem aquest final de festa tossenc, el vals de Gixanet, original del mestre Salvador Coll i interpretat per la cobla principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens ha interpretat el vals de Xixanet, del mestre Salvador Coll. I de ben segur que tots els que hauran gaudit de la festa major tossenca s'hauran emportat un bon record, com ens recorda la sardana del mestre Francesc Marrós, record de Tossa. La podem escoltar per la principal del Llobregat.

Per la principal del Llobregat hem escoltat Record de Tossa del mestre Francesc Marrós. Fem les nostres sardanes solistes i seran un parell de sardanes tossenques dedicades a la tenora una i a dues tenores l'altra. La primera serà del mestre Siegfried Galbany, de títol Una tenora en el mar de Tossa. Serà interpretada per la principal de la Bisbal, amb Josep Gispert a la tenora. L'escoltem.

Aquesta sardana, una tenora en el Mar de Tossa del mestre Galbany, sardana descriptiva dels colors del Mar de Tossa que sempre sortien a les composicions del mestre Galbany dedicades a la vila, un enamorat de Tossa. La segona sardana serà per a dues tenores, de títol Els dos tenors, és del mestre Joaquim Soms de Pineda i la va dedicar a Francesc Fonellades i Joan Fernández, com a conseqüència d'una visita que aquests dos sardanistes feren al mestre Soms, amb la intensa xerrada de tots temes sardanistes pel mig i algun cant esporàdic, d'aquí el títol. La podem escoltar per la principal de la Bisbal, amb Josep Gispert i Jordi Perrot, a les tenores.

per la principal del Bisbal. Hem escoltat els dos tenors, sardana del mestre Joaquim Soms. Fem una sardana d'estrena. Fa poc, la Bisbal Jove va estrenar una sardana pòstuma del recordat compositor Siegfried Galvany, que ha instrumentat el mestre Jordi Molina. Porta per títol Com mola ballar amb la Lola. Escoltem, tot recordant el mestre Galvany, i com és lògic, interpretat per la Bisbal Jove.

0: La Bisbal jove ens ha interpretat la sardana del mestre Siegfried Galbany com mol a ballar amb la Lola en la seva estrena.
1: Escoltes sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: Fem la nostra cartellera de proximitat. Per avui, dia 5, a Blanes, a 7:45, audició amb la Cobla Vila d'Olesa, a Malgrat, la principal de Banyoles, a Pineda, la Bisbal jove, a Calella de la Costa, els Montgrins. Totes aquestes audicions a la mateixa hora, a 7:45, o sigui a les 19:30. Per demà, dia 6, dilluns, a Santa Coloma, a les 10 del vespre, Flama de Farners. Per el dia 9, dijous, a Riu d'Arenes, a 9:45 del vespre, els Montgrins. Per el dia 10, a Calella de la Costa, concert de cobla amb la Cobla Sant Jordi, a les 10 del vespre. Per dissabte, dia 11, a Lloret, a les 10 del vespre, Flama de Farners. Tot això és el que veiem prop del nostre àmbit. Una sardana per aquesta cartellera. Serà la del mestre Ricard Viladesau, Mar de Tossa, que podem escoltar per la cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens ha interpretat Mar de Tossa, sardana del mestre Ricard Viladesau. I ja que de Tossa va aquest programa, no hi pot faltar una sardana del recordat mestre Josep Collell, tota una institució de la música tossenca i dins la sardana també. D'ell podem escoltar el Blau de Tossa, que escoltarem de la mà de la principal de la Bisbal.

Per la principal de la Bisbal hem pogut escoltar el Blau de Tossa, sardana del mestre Josep Collell. Acabem amb un repicó tossenc. Serà amb la sardana Tossa Bonica, del mestre Francesc Marrós, a càrrec de la principal de la Bisbal, una de les sardanes més emblemàtiques tossenca de tots els temps.

0: La principal de la Bisbal ens ha interpretat Tossa Bonica, sardana del mestre Francesc Marrós. Fins aquí la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa, aquí a l'antena de Nova Ràdio Lloret. Us esperem el proper diumenge a la mateixa hora amb més sardanes i també, com sempre, a la carta hi trobareu els nostres programes sempre que els vulgueu escoltar. Bon diumenge i bona setmana!
1: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
3: Cocodril Club. 28 anys en antena.
2: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
3: El programa revival de l'Albert Malla.
4: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
5: Esteu escoltant Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selecció de sardanes de Josep Tibau.
6: Bon dia, amics sardanistes. Segona hora del programa. Encetem el mes de juliol i ho fem sota la direcció i guió de Josep Tibau. Comencem amb una sardana cantada avui, interpretada per la Coral Polifònica de Porreig i la principal de la Bisbal, dedicada a la Vall d'An. El seu autor és el destacat compositor lleidatà Antoni Serra i Oribe, que ha obtingut premis en la majoria de concursos que ha participat. Una sardana basada sobre un magnífic poema de la poetessa Neus Ballarà. Escoltem la Vall d'An.

La Cobla Principal de la Bisbal i la Coral Polifònica de Puig-reig ens han ofert la Vall d'An, dels mestres Antoni Serra i Neus Ballarà. Ramon Serrat, fill de Sant Joan de les Abadeses, de ben jovenet, va començar a estudiar solfeig, piano i violí. Va tocar a les cobles la lira i la Principal d'Olot. Després va anar a la Unió Cassanenca i el 1913 seria un dels membres fundadors de la Cobla Salvatana. Al guanyar unes oposicions, se'n va anar a viure a Terrassa per dirigir l'Escola de Música i fer de tenora a la Principal de Terrassa. Autor de més de 170 sardanes, avui passem a escoltar Fent-se clar, que ens interpreta la Cobla Principal de la Bisbal.

La cobla principal de la Bisbal ha interpretat Fent-se clar, del mestre Ramon Serrat. Antoni Masbou, fill de Caldes de Malavella, per bé que ara resideix a Cassà de la Selva, des del 1997 s'ha dedicat, entre d'altres, a l'activitat del Sindicat de Músics. A més de dirigir cobles orquestres de categoria, ha compost sardanes i havaneres. L'any 1988 va escriure El bosc dels enamorats, inspirada en un lloc emblemàtic de Caldes, una pineda a prop de Sant Maurici, on les parelles hi anaven a festejar. Ja ens entenem. Per la cobla Ciutat de Girona, escoltem El bosc dels enamorats, del mestre Antoni Masbou.

Hem escoltat el Bosc dels Enamorats, del mestre Antoni Masbou, amb la cobla Ciutat de Girona. Jordi Molina va iniciar estudis musicals a l'edat de 7 anys a la banda i cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes, sota el mestratge del pare Joaquim Alqueza. Tenora solista de les cobles Santa Maria de Blanes, la principal de Barcelona, els Montgrins i Meravella, l'any 1999 va deixar les formacions de música tradicional per obrir nous camins en el repertori de la tenora i des de fa pocs anys l'hem pogut tornar a escoltar als rengles de la principal de Llobregat. Avui d'en Jordi Molina us convidem a escoltar Blanes, que va dedicar a la seva vila natal, interpretada per la cobla Montgrins.

Hem escoltat Blanes, una sardana del mestre Jordi Molina, amb la cobla Montgrins. Agapit Torrent, nascut a Figueres el 1923, amb estudis de solfeig, piano i violí, va formar part de diferents orquestres i conjunts com la Salvatana i la Tinc Combo. El 1967 va entrar a la Principal de la Bisbal, fent-se càrrec dels arranjaments d'obres per l'orquestra, on a més de la direcció interpretava el violí i el saxo. Durant la seva vinculació a la cobla bisbalenca, va començar a escriure sardanes i l'any 1984, amb Lluïssa, va guanyar el premi del certamen La Sardana de l'Any. Ara escoltem Lluïssa, una bonica sardana que el mestre va dedicar a la seva esposa.

0: Hem estat Lluïsa del Metre Pitorent en versió de la Copla Mongrins.
1: Sardanes, Allet, Blanes i Tona. A Cost Barabassut, sardanista.
0: Arribem a l'espai que dediquem a les dones compositores. Avui ho parlem de Carlota Aldrich i Rafecas. Pianista, compositora i pedagoga, Carlota Aldrich i Rafecas va néixer a l'Andrell el 24 d'abril de 1960. Instrumentista de piano, va iniciar els estudis amb el mestre Magí Marguer al Vendrell i va obtenir el títol piano de grau mitjà al Conservatori de Tarragona. Posteriorment va estudiar el grau superior de solfeig, composició i instrumentació al Conservatori Superior Municipal de Barcelona. Ha estudiat piano amb Núria del Clos, Àngel Soler, Albert Jiménez i Liliana Mafiot, i ha rebut classes magistrals de Mònic de Chaussé. Ha fet cursos de música de cinema, música contemporània i direcció oral i orquestral. És professora de llenguatge musical i harmonia a l'Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell des de la seva fundació el 1986 i n'ha estat la directora del 1998 fins a la inauguració de la nova escola i auditori el juny del 2010. No acaba aquí la cosa. És patrona de la Fundació Pau Casals, membre del col·lectiu de compositors de Tarragona i ha rebut el premi Tresina Martorell 2001. Com a compositora ha realitzat peces per piano, música cambra, orquestra, corals, cantades, oratoris, música per teatre, ràdio, televisió, ballet, música publicitària, electrònica, popular i música de curtmetratges. I de dues sardanes que són Aire Vendrellenc i l'escoltarem avui, un astre, que ens interpretà la Copla Sant Jordi. Abans, però, parlem la polifacètica Carlota Aldrich i Rafecas. Bon dia.

0: Bon dia, Josep, què tal?
1: Com estem?
0: Molt bé, vosaltres?
1: També, i gaudint de la veu de la comportora d'avui, la protagonista, perquè tens dues sardanes, Aire Vendellenc i la que escoltarem avui, Bonastre.
0: Exacte, vull dir, el meu recorregut, i que jo sempre ho dic, que comportar sardanes per mi, és, ho faig amb un gran repte, perquè n'hi ha moltes molt ben fetes, i només en tinc dues, diguem, no? I la primera va ser a l'Aire Vendellenc, com tu deies, a la ciutat Pubilla, quan el Vendrell va ser ciutat Pubilla, i que vaig fer, va ser de composició, curiosament, va ser el 2011, no? I després va venir la segona, que ja va ser un astre, que va ser l'any 2003, que aquesta me la van encarregar, aquell any se celebrava, bueno, a l'efemèride del Baix Penedès Dansa, i s'organitzaven coses totes les Penedès, va fer un CD de sardanes, val? I llavors hi ha una sardana dedicada a cada un dels pobles del Penedès, i vaig triar vinculació familiar, sentimental, i jo tinc família, i bueno, tot que vaig triar un astre, i bueno, vaig fer aquesta hora, i llavors va estrenar a l'Auditori Casals, i el mateix any la van fer a un astre també per la Festa Major, el dia de Santa Madalena, i em van convidar a fer el pro, que és la història que li tinc molt de carinyo, amb aquesta sardana.
1: Moltes compositors amb les quals hem parlat coincideixen molt amb això, amb encàrrecs de sardanes. És a dir, una cosa és que vingui l'aspiració, que ho vulgui fer per tu mateix, per mateixa, i altra cosa, i que coincideix molt, és et fan un encàrrec.
0: Sí, exacte. O sigui, és que a mi composar-ho jo mateix, diguem, per això mateix que deia, pel respecte que tinc, potser no m'hagués atrevit. Saps el que et vull dir? Que ho respecto molt, crec que és una tècnica molt especial, que és un tipus d'obra que tenim meravellosa aquí a Catalunya, que hauríem de conservar sí o sí i potenciar molt, que és única, i per això hi tinc aquest respecte i dic, i potser a mi no em sortiria per això, perquè no ho volgués, no? I llavors han sigut per aquestes dues coses que han passat, que és, clar, m'ha fet il·lusió, perquè una de les consignes que jo faig sempre és que m'he de composar alguna cosa, i crec tots els artistes, t'ha de fer il·lusió fer-ho, perquè si no, allò no flueix. Saps? Llavors, l'Aire Vendellenc, evidentment, va fer il·lusió, perquè era la ciutat del meu poble, a més estava la comissió organitzadora de tots els actes que van fer, i el del Baix Penedès Dansa, també, per connexió amb el territori, doncs, també va fer il·lusió. Però va ser per això, per aquestes dues efemèrides.
1: Uh-huh. Això vol dir que per fer una tercera sardana tant fer un encàrrec?
0: Doncs jo crec que sí. Primera, perquè, clar, no sé què passa, van venir les obres una darrere l'altra, i, clar, a mi, per això que et deia, posar-me a fer una sardana tampoc no és el meu perfil, diguem, per on més em canto, no? Per això mateix, per l'admiració que tinc, però ara mateix no m'agradaria posar més, saps? Mm-hmm.
1: Hem llegit un recull biogràfic i unidor a la trajectòria que té la Carlota Baldrís, eh?
0: Bueno, una sent gran, i va sumant.
1: Com a compositora, peces per piano, música de cambra, orquestra, coral, cantates, oratori, música de teatre, ràdio, televisió, ballet, publicitària, electrònica, popular, música per curtmetratges, amb una trajectòria que potser ha de viure dues vides, per fer-ho.
0: Bueno, no, però de cada cosa et pensis, hi ha coses que n'he fet un ell, tampoc és molt, eh? Bueno, perquè quan llegeixes he pensat, m'he cansat, eh? He pensat un munt de coses. Però és que a més m'agrada molt fer coses diferents, saps? Sí, realment puc estar fent una cosa clàssica, com he treballat molt amb els Luxemburg, també, que és un molt estimo molt, i he fet amb un disc amb ells, vull dir, m'agrada que fa provar moltes coses diferents.
1: Molt bé. Des de la teva perspectiva, com veus el món de la sardana?
0: Doncs jo crec que estem en un bon moment i veig que es fan moltes coses, però tot el que es faci és poc. O sigui, jo crec que és un... Bueno, i més, perdona, perquè jo soc del Vendrell i tenim aquí Pau Casals, com a senyera, no? Mm-hmm. Pau Casals, que farem el 50 aniversari, admirava la sardana i la considerava una cosa única. Jo també, és que penso que no ho valorem prou de vegades, no? El propi pis, però és veritat, i compositors de fora, importantíssims, que quan venien també flipen amb la nostra sardana, els instruments, tot és una cosa molt peculiar i que crec que tots els esforços són pocs perquè se li doni una empenta, perquè es conservi, que se l'estimi, perquè es promocioni. Jo crec que serà això.
1: Molt bé. Per va, Carlota, en què estàs treballant o quins són els teus projectes de futur?
0: Bueno, doncs ara, com et deia, que és el 150 aniversari de Pau Casals, doncs estem molt amb el tema Pau Casals. Estem preparant una cantata per dedicar a Pau Casals, que serà l'any que ve, per totes les escoles de música de Catalunya i conservatoris. Després m'he tingut una entrora que també està dedicada a Pau Casals. Llavors, que porto Pau Casals a la vena, eh? Que és una cosa que va fer l'auditori amb molts incents cantants, instrumentació, que ara està fent una adaptació que també serà l'any que ve, l'aniversari. Després tinc una entrora

0: sobre Pateta, sobre la vida de la Fenosa, després per acabar fer una cosa per Gralla i Orquestra, ai, de Gralla i Orga, perdó, i anem fent coses, venint. Després fem unes peces per un llibre de meditació de l'Ara a la Dia, perquè veus que salto d'una cosa a l'altra, que són totalment diferents. Mm. Però bueno, aquesta és una mica la gràcia, també.
1: Molt bé. Doncs agraïm moltíssim aquesta comunicació en el programa de sardanes de la ràdio de Lloret Mar, i des de la Costa Brava, doncs, us saludem i desitgem el bo i millor.
0: Moltes gràcies, ja m'agradaria estar amb tu aquí a la Costa Brava, que s'ha quedat maravillosa.
1: Gràcies, Eva.
0: A vosaltres.

La Cova de Sant Jordi ha interpretat Bonastre, una sardana del mestre Carlota Valdrís. Continuem en aquest matí de diumenge, parlem de l'Espardenya, un calçat de sola de cànem, cànem tanat o espart, puntera i taló de roba gruixuda, amb penya feta amb vetes, o bé amb roba gruixuda, i generalment amb dues vetes que es lliguen al turmell. Josep Joli Blanc, fill de Castelló de Puia, és un músic molt conegut, ja que hi ha actuat en copes de molta anomenada i en grups de veneres. Una de les seves sardanes porta títol, l'Espardenya de set vetes, que escoltem amb la copla Ciutat de Girona.

Hem escat Espardenya de Betes, del mestre Josep Joli, amb Poble Ciutat de Girona. Arriba el moment Vilassau, uns compositors més interessats en la història de la sardana amb 244 composicions, algunes de gran èxit com ara Arenys de Monó, Colometa. N'hi ha una seixantena que són obligades per un o altre instrument de la cobla i no se'n va descuidar de cap. Hi ha nombroses combinacions de dos instruments listes. El que avui passem a escoltar no és cap obligada. Té el títol de Juitona i va resultar guanyadora del Premi Francesc Basil i el Popular de Figueres l'any 1990. La interpreta cobla principal de l'Atzbal.

Hem escoltat Juditona, del mestre Ricard Viladesau, amb la cobla principal de la Bisbal. Fa anys, al Pla dels Socs, un indret de sal, era una zona d'aiguamolls on hi havia una font que l'anomenaven del Paradís. Ara, els aiguamolls ja no hi són, i la font tampoc. Al seu lloc hi ha un pou i un molí de vent que acciona una bomba que fa sortir l'aigua, i justament és la font del Paradís, la sardana que va escriure Salvador de Pau, estrenada en el transcurs de l'homenatge que li va retre l'agrupació Sal Sardanista el 7 de juny de 1998. L'escoltem a continuació amb la cobla principal de la Bisbal.

0: Hem escoltat La Font del Paradís, del mestre Salvador de Bau, amb la cobla principal de la Bisbal.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: I així arribem a la fi del programa d'avui, del primer del mes de juliol. Amics sardanistes, bon diumenge, bona setmana.
2: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
4: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
6: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.
7: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
8: Notícies.
9: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. El Museu del Mar acull aquest estiu Libérate, una exposició que recupera la memòria històrica del col·lectiu LGTBI a Lloret. La mostra dona veu a històries que durant molts anys van quedar silenciades i és el resultat de 6 anys d'entrevistes a persones del col·lectiu. El projecte també incorpora documentació recuperada gràcies al treball conjunt de Plurals i l'Arxiu Municipal de Lloret. Escoltem Xavi Orri, representant de Plurals.
10: Mira, pues el Libera TV ve d'una cançó del Titi. El Titi és un cantant valencià, homosexual obert, que havia patit repressió amb el franquisme, i crec que és dintre del col·lectiu Libera TV és una mica és un himne, eh? I llavors ens havia semblat que era també un petit clocada d'ull, era com un guinyo, que dirien en castellà, a la figura d'en Fernandito. En Fernandito era una persona sexiliada, nascuda a Toledo. Alguns dels oients recordaran que va ser el primer premiat amb la Tortuga d'Or. I llavors és un senyor que es va establir a finals dels anys 50 a Lloret, s'estableix aquí a Lloret amb la doble voluntat de prosperar econòmicament perquè el seu poble, l'àmbit rural, doncs les limitacions econòmiques eren les que eren, però a més també s'estableix a Lloret amb la idea de poder ser persona, no? Es tractava de deixar de ser el marica o el con del pueblo per ser una persona, no?
9: La mostra està pensada per recórrer-la en uns 20 o 30 minuts i proposa un viatge cronològic a través de 9 eixos temàtics que expliquen les vides ocultes durant el franquisme, el fenomen del sexili, els primers locals freqüentats pel col·lectiu, figures destacades com Fernandito o Josep Baix i la consolidació de Lloret com un espai de llibertat. Libera't s'adreça a tots els públics i es podrà visitar durant tot l'estiu, aproximadament fins a la segona quinzena de setembre.
10: és una exposició que és interessant, no és perquè l'hagin muntat nosaltres, però també tenim la sort, i això és una cosa que jo, vull dir, perquè treballo en un arxiu, tots ho sabeu, i llavors la sort que tenim a Lloret de poder tenir aquesta història LGTBIQ+, que a moltes altres poblacions li agradaria, i sovint, ja dic, aquí parlo més en nom de l'arxiu que no pas de plurals, sovint ens truquen, diu, però com esteu fent per aconseguir això? Doncs la sort que tenim és que Lloret va ser refugi d'aquestes persones i es van crear aquests locals. Segurament que una altra població que no hagués estat refugi per aquestes persones al col·lectiu ni hagués tingut una cultura de locals, potser seria difícil aconseguir-ho. Llavors, potser no som gaire conscients, però el que estem fent a través de l'arxiu i de plural de recuperar el passat LGTBIQ+, és molt important.
9: Una exposició molt visual, amb fotografies, objectes i testimonis que recuperen la memòria d'unes vides i unes històries massa sovint invisibilitzades i que recordem que es podrà visitar aquest estiu al Museu del Mar.
11: Més info a novaradiolloret.cat.
12: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
13: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
12: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
14: Escoltes la fórmula musical de la ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

Cloreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Cloreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Les aules de l'Institut Coll i Rodés han arribat a registrar una temperatura de 34 graus en el tram final del curs. El centre s'ha sumat a la iniciativa Aules que Cremen, que és una pàgina web on apareix en temps real el mapa de la calor que fa les instal·lacions dels centres que s'hi han adscrit. Per mesurar la temperatura es fa de manera uniforme, ja que tots els centres utilitzen un material que els ha proporcionat el Departament d'Educació de la Generalitat per l'assignatura de robòtica. Al Coll i Rodés, des que es va instal·lar el sistema, s'han registrat de 24 graus els dies més frescos a 34 els més calorosos, i la mitjana ha rondat dels 27 als 29 graus. Qui se n'encarrega al centre lloretengue és Cristina Reyes, professora de Física i Química, que denuncia que és molt complicat treballar a les aules amb aquestes temperatures.
4: És molt difícil, sí, sí. Fins i tot, bueno, per nosaltres com a docents, però és que els alumnes també. Vull dir, ho arribem a passar realment malament. Vull dir, hi ha estones que costa de gestionar. Més venen del pati, estan també, no?, acalorats. Segurament, si molts de nosaltres treballant a aquestes temperatures, hi hauria un moment que diríem, escolta, jo és que no puc treballar en aquestes condicions, no? I segurament de l'administració pública som els únics que ens trobem en aquesta situació, en aquestes temperatures, més amb infants.
3: Amb la iniciativa Aules que Cremen, els docents i les famílies de tot Catalunya volen mostrar la realitat que es viu a les aules i reclamen adaptar els centres educatius a la calor extrema que cada cop és més habitual a casa nostra. Per Cristina Reyes és necessari fer aquesta denúncia i reclamar solucions.
4: Jo crec que és crucial. Si més no, perquè és un fet que portem anys que ens estem donant compte del canvi climàtic, no? Vull dir, tots ens ha passat a casa nostra també, fins i tot, que no? ens n'adonem d'aquest canvi. I jo penso que fa temps que sentíem que a les aules arribava aquest, no?, el mes de juny, i les temperatures eren insostenibles. I jo trobo que és fantàstic que hi hagi aquesta plataforma que ens permeti, doncs, per lo menys, tenir-ho registrat i poder dir, doncs mira, el Coll i Rodés, en el nostre cas, cada dia tu pots anar veient les temperatures a les que hem anat arribant a les aules.
3: En aquest sentit, la reivindicació alerta d'un problema estructural que afecta la salut, el benestar i l'aprenentatge d'alumnes i professionals, i que té impacte directe en la concentració i el rendiment acadèmic.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: preuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Damián i Jaco Porcel, pare i fill, han publicat una cançó conjunta titulada Mil dies i un mes. La idea va ser d'en Jaco, que va voler barrejar el seu estil més modern amb el del seu pare, que fa molts anys que es dedica a la música i a qui sempre ha considerat un referent. Una proposta que en Damián va rebre amb molta il·lusió i assegura que el resultat és molt bo.
4: Es un poco también mezclar un poco los 20 años que uno lleva de carrera así. Y te hace mucha ilusión también hacerlo con él por el tema que, bueno, ellos tienen la juventud, tienen las ganas, la nueva música que hay ahora, y hemos fusionado todo un poquito y ha sido una mezcla muy, muy chula, muy chula. La canción creo que es muy, muy comercial, muy pegadiza. Y bueno, y hemos mezclado un poco lo de uno, lo de siempre, con los de ellos, que se usa todo ahora, así que, y creo que ha salido algo lindo.
3: La cançó Mil dies i un mes parla de les ganes de tornar a veure una exparella que fa molt de temps que no veus, malgrat les coses dolentes que hagin passat a la relació. El més complicat, segons en Jaco, va ser fer la mescla entre els dos estils musicals.
5: Quería combinar un poco el género que hace mi padre con el mío, entonces eso era lo complicado. Yo recuerdo, bueno, cuando escribí el tema, me imaginaba la situación que como que hace mil días y un mes, o hace, lo puedes tomar como hace mucho tiempo, que no ves a esa persona, la quieres volver a ver a pesar de las cosas malas que han pasado en una relación.
3: Mil días y un mes es pot escoltar totes les plataformes digitals i compta també amb un videoclip publicat a YouTube.
0: La previsió meteorològica.
3: Com fem cada dia a aquesta hora, ens interessem ara per la previsió del temps i ho fem amb en Xavi Segura. Bon dia, Xavi.
6: Bon dia. El temps estarà molt tranquil aquest dijous, un dia de sol radiant per aprofitar sense grans canvis, tan sols alguna pinzellada de núvols totalment decorativa, i podríem dir que també amb unes temperatures entre cometes a ratlla, calor moderada, res a veure amb els extrems de dies enrere, una màxima al voltant dels 29, 30 graus, calor de ple estiu, però suportable, podríem dir, i també després d'una nit també entre suau, agradable, molt més respirable que no pas les últimes nits, i aquesta situació també s'allargarà de cara a demà divendres, tot plegat, amb sol, calma, i no ens confiem d'aquest petit respir que ens donen les temperatures, perquè a partir del cap de setmana i de cara a l'inici de la setmana vinent, la glopada d'aire càlid provinent del nord de l'Àfrica i l'anticicló s'enfortiran i, per tant, les temperatures tiraran una altra vegada cap amunt i ens espera un nou episodi de calor extrema. Superarem àmpliament els 30 graus aquí a Lloret, especialment a partir del diumenge, i s'assoliran o se superaran els 40 graus a les zones més tòrrides de l'interior durant diversos dies consecutius. Per tant, som a les portes de la que podria ser la segona onada de calor d'aquest estiu, una situació que evidentment s'ha d'anar concretant i confirmant, però vaja, agafem-nos fort perquè tornarem a suar i de valent, això sí, a partir del cap de setmana i amb sol, sense pluja a la vista.
3: Moltes gràcies, Xavi, per aquesta informació. Afegir només que ara mateix tenim 29 graus de temperatura aquí a Lloret.
7: Més info a novaradiolloret.cat.

0: te. L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Lloret Turisme ha obert el termini per presentar candidatures als dos únics guardons oberts a participació ciutadana de la Nit del Turisme 2026, el Premi al Professional Destacat i el Premi a la Comunicació Turística. Les candidatures podran presentar-se fins al 26 de juliol i els reconeixements es lliuraran el 24 de setembre al Teatre de Lloret. Una edició especial que commemorarà els 25 anys de Lloret Turisme. Escoltem Cristina Aymerich, regidora de Turisme, que explica de què tracta el Premi a Professional Destacat.
4: És una proposta per part de l'empresa de dir: tu ets el millor treballador, ets el millor professional, és el més destacat, i per això ha de redactar una carta per proclamar la seva candidatura. I doncs dic que és molt emotiu per aquesta raó, perquè és el propi jefe, no, diguéssim, que doncs fa aquesta proposta al millor treballador, fa unes valoracions en aquesta carta doncs de bones qualitats, de com a professional destacat, i la veritat que cada any fan unes declaracions molt emotives, amb tanta bona estima de cares als seus treballadors.
3: Els requisits que cal complir per poder presentar una candidatura els podreu trobar al web de l'Ajuntament de Lloret. Cada empresa podrà presentar una sola candidatura acompanyada d'una memòria que justifiqui el motiu de la proposta del treballador seleccionat. Es podrà fer presentant una instància formal per escrit a instàncies electròniques del web. Posteriorment, el jurat farà una reunió i votarà la proposta més destacada. El Premi a la Comunicació Turística, en canvi, serà un premi econòmic de 2.000 euros amb l'objectiu de guardonar periodistes o creadors de contingut de Lloret o d'arreu del món que contribueixin a divulgar i promocionar la vila. Totes les bases estan també publicades al web o a nitturisme.lloretdemar.org. La d'enguany promet ser una celebració destacada.
4: Doncs estem treballant per sorprendre molt aquesta nit a tothom. Doncs és això, no? És un número clau, 25 anys de plena trajectòria, de molts professionals que han passat per l'empresa de Lloret Turisme i pels que estan a dia d'avui a la casa treballant doncs per aquesta indústria de la felicitat, que no pari, i us puc assegurar que doncs estem preparant moltíssimes sorpreses, com cada any a la Nit del Turisme, que sempre riguem, que sempre hi ha moltes anècdotes, és molt emotiva, però aquest any doncs farem un toc més d'emoció i de sorpresa, perquè 25 anys es diu ràpid, però hi ha doncs una trajectòria al darrere que s'ha de festejar, s'ha de celebrar i fer-ho entre tots.
3: De moment encara no es pot reservar entrada per la celebració de la Nit del Turisme 2026. Aymerich, però, explica que en breu s'anunciarà i que esperen que sigui una gala amb molt bona rebuda. Recordem, doncs, que ja s'ha obert el termini per presentar candidatures pel Premi al Professional Destacat i el Premi a la Comunicació Turística, amb data límit 26 de juliol.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret. We were good.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Dicloreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: L'estil mediterrani. Si escolta el moment, escoltes la fórmula musical de

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.
2: 90.2 FM.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Ritme l'estiu.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Ràdio Lloret. 90.2 FM.
1: Puede ser que algún día...

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
2: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I que fem junts?
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, Noia Divertida. És una balada realment impactant.

0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal como éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que la meten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer. Molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals, hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil. I cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

de sobte m'estimes. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremelous o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremelo, els Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, els Tremelous també. Ell va tenir la intuïció de que Tremelous tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, i pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremelous no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs em ve molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, eh? Perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes, Cocodril?

En Paco segur que sí. Paco de Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes, encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos, aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take On Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahà, ja que tinc un mensurable. Take on me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984.
1: Tu ja hi eres.
0: Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet en Bon Omplí, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
2: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó, Barcelona, en Jordi Busqué, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco, Jordi Busqué, del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busqué, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962, el protagonista va ser John Wayne, les localitzacions a Tanzània. És recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, als Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin Germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma, i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Heat of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Ferrà de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant. No.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
3: Gràcies per ser ràdio.
1: All Hit Radio. Cocodril Club.
4: Oh, está bien con la radio.
1: Cocodril Club amb Albert Malla.
4: Oh, quédate con la radio.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant.

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients de ràdio, perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

i la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melanconia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

no t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort, ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club. El programa Revival

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament. I ho fem junts.
2: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia, de Neil Young, per aquesta tarda plorar una mica.
1: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo. Ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme, i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el

0: Late in the Evening, al final de la tarda, 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys, havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Montse, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del Cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys serà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte, aquest any per primera vegada en divendres 31 de juliol, la festa Cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis incondicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballat. Oh, John.

0: All My Loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play With the Beatles. Però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum Blanc, Obladí, Obladà, una petxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

obladí, obladà. Que no vol dir res, però per mi, estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'obladí, obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

Bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Colley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

Arthur Conley, nascut a Geòrgia el 1946, ens deixava als Països Baixos el 2003.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et doni bon rotllo?
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.
1: Don't worry. No et preocupis de res i...
2: Be happy.
1: Be happy. Dedica't a ser feliç. Val la pena intentar-ho.

0: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari. Per als moments més alegres. Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics oients s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la Terra Ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
1: Hola, amigos de Cadena 13.
2: Somos Soul Sister. Gracias por vuestro apoyo.
1: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador-educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
3: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això, et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals, o principis dels 90, potser. Com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú, és de Cruz Rea. I es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles, em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida. Si és que algun dia ve al meu costat.

On the Beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90 que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

0: Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret, Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú. Like a prisoner of love. Es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer, no se sap quan, però a Londres. Ha. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs, des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casset, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was sticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison.

I Drove All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Tren, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer. Si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74. Running through my life like a river, like a song. The train

train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de...

0: dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys. Hi va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival de la

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: choo-choo train is riding. We'll be together, together, together, together, together. Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure.

Uns mars i boscos, i que sigui el seu nom com l'ombra fidel que és nostra tothora. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba pren